0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Pues ya estamos aquí, chicos, amigos, amigas. Ya sabéis que, ya sabeu que tenim un programa, un espai que es diu Radiofonia, un espai que tenim a la perifèria dels dissabtes i que també sol tenir vida pròpia els dimecres per la tarda a Ràdio Sant Boi. Bueno, la qüestió, si no sabeu, us ho dic, que aquest és l'espai de TEADIR, l'Associació de Pares, Mares i Familiars de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, i com sempre tenim aquí uns superlocutors que cada setmana o cada dues setmanes, una cosa així, ens fan al·lucinar amb les seves idees, amb els seus temes i amb les coses que volen debatre i parlar, La veritat que és una autèntica passada. Doncs ja tenim aquí, tenemos aquí al equipo de hoy, que por cierto sois el equipo con el que finalizamos temporada este año, porque ya hasta septiembre ya no voy a volver a ver Radiofonía, por lo menos por nuestra parte. Y nada, ¿qué tal, Emily? ¿Cómo estás?
1: Yeah.
0: ¿Sí? ¿Bien?
1: Bien, sí.
0: ¿Sí?

0: After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.

0: Bor to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
3: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
2: Perquè el que passa ens importa.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts a Partitura de Tarda. Avui ens endinsem en un dels monuments més gegantins de la història de la música, The Ring des Nibelungen, l'anell del Nibelung, de Richard Wagner. Però ho farem d'una manera singular, inesperada, sense veus, sense paraules, sense el pes dramàtic dels minuts de recitatius i àries. Escoltarem l'anell destil·lat en la seva essència orquestral pura, gràcies a un arranjament audaç que porta per títol The Ring Without Words, l'anell sense paraules. I qui ens guiarà per aquest viatge sonor és Teodor Currencis, capdavant de l'orquestra Sonorum Consentus, en una interpretació que promet intensitat, color i una llibertat interpretativa que desafia convencions. Potser us pregunteu, és possible comprendre a Wagner sense les veus, sense el text, sense Brunhilde ni Siegfried proclamant el seu destí? Avui descobrirem que sí, que la música de Wagner, per si sola, ja conté tot un univers. Richard Wagner va néixer a Leipzig el 1813 en plena efervescència romàntica. Compositor, dramaturg, teòric, visionari i polèmic, Wagner va dedicar més de 25 anys de la seva vida a concebre i complementar

xarxa simbòlica que travessa les quatre jornades de l'anell com fils d'or en un tapís infinit. Però avui no escoltarem l'anell complet. Escoltarem una selecció orquestral, un recorregut per moments més poderosos, més lírics, més incendiaris de la tetralogia. L'arranjament que porta per títol de Ringo i Hausgords, versió atribuïda originalment al director d'orquestra Lori Massel, es treu els fragments sinfònics més emblemàtics. Preludis, interludis, música de tempesta, cavalcades, aurores, crepúscols. Sense les veus sentim Wagner com a sinfonista. Sentim la música del Rin fluint en arpegis lluminosos i la cavalcada de les valquíries galopant amb ferocitat marcial, el viatge de Siegfried pel riu amb una amplitud heroica i sensual alhora, i el funeral de Siegfried, una de les pàgines més commovedores de tota la música occidental. I al final, la immolació de Brunhilde i la caiguda del Valhalla, on Wagner destrueix el món dels déus en flames sonores per deixar-nos sols, humans davant d'un futur incert. Aquesta música va ser concebuda per la sala Bayreuth del Teatre de Wagner, mateix va dissenyar perquè l'orquestra sonés sota l'escenari com una veu subterrània, misteriosa. Però avui, en format de concert, l'orquestra surt a la llum i podem escoltar cada detall, els cors de les trompes, el velló de les cordes, el brill metàl·lic dels metalls i la foscor dels contrabaixos. I qui ens condueix per aquest laberint wagnerià és Theodor Kurrentzis, un director grec, nascut a Atenes, però profundament arrelat a la tradició musical russa. Kurrentzis és conegut per la seva visceralitat, la seva energia desarmant, la seva capacitat de treure foc de cada partitura. Capdavant de l'orquestra Sonorum Consentus, formació especialitzada en el repertori i romàntic. Kurrentzis aborda Wagner amb una llibertat que sorprèn. Tempos elàstics, contrastos violents, un sentit del dramatisme que sembla brotar directament del teatre. Aquesta interpretació, enregistrada en vídeo, ens mostra també el gest del director, la seva implicació física, la manera com es colpeja el so amb les mans, com si estigués modelant l'argila. No és una lectura distant ni escèptica, és Wagner llegit des de la passió, des de l'urgència, des de la convicció que aquesta música encara té molt a dir-nos. Així doncs, us convido a tancar els ulls, si voleu, i deixar-vos portar. Avui no hi ha paraules, no hi ha argument explícit, només música. Música que parla de déus i herois, de rius i espases, d'amor i traïció, de foc i aigua. Música que, al cap de la fi, parla de nosaltres. Benvinguts a l'Anell sense paraules. Benvinguts a Wagner en estat pur. Sigueu feliços.

Tot el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboy.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Samboy.
0: Més de 45 anys amb tu.

0: Bueno, pues ahora nos vamos con el amigo Joan, porque nos porta pues los mejores discos de la historia. Sí, señor, los 100 discos más vendidos de la historia. Y vamos a ver de qué, a ver si nos sorprende esta semana. Joan, ¿qué tal?
1: He d'estar aquí a l'estudi per apretar-te perquè diguis bé la secció, però bueno, ja mica en mica...
0: Hombre, los 100 discos más vendidos de la història,
1: ¿no? Sí, a la segona molt bé.
0: No, però és que jo l'he dit.
1: Deixa'm abans de tot que li porti una forta abraçada.
0: A veure.
1: I a l'Albert, i l'acompanyo en el sentiment, perquè deu estar patint a la festa de celebració del fill de curs del seu fill. Una cosa... És una cosa que no recomano absolutament a cap pare. És horrible, passant calor, aguantant allà els nens, mestres,
0: bueno,
1: ha de ser horrible. Així, Albert, des d'aquí, una forta abraçada.
0: A veure, espero que estigui amb els auriculars.
1: Que se t'ha de una cervecita fresca, por lo menos.
0: Bueno.
1: Vinga, va. Anem per feina. Estem i acabarem, abans de les vacances, amb el número 74 de la nostra llista, i anem baixant... Sembla que no, però això es va reduint. I avui ens toca presentar a un dels grans treballs discogràfics d'una cantant de rhythm and blues, probablement, i per mi, la millor, si més no, de la dècada dels 80 i dels 90. Parlem de... Llàstima que no tinguem aquí música de fons, però parlem de l'àlbum Whitney, de la Whitney Houston.
0: No és culpa meva, no és culpa meva.
1: Ja, no passa res.
0: Que consti.
1: La distància, contigo en la distància, que deia aquella cançó. No passa res. Sí, com us comentava, parlem del Whitney, de Whitney Houston, que es va publicar el dia 2 de juny del 1987, i per la companyia Arista, 11 temes, 53 minuts, una durada prou bona. I si ja la Whitney Houston s'havia donat a conèixer amb el seu primer treball, que curiosament es deia Whitney Houston, publicat l'any 85, doncs amb aquest segon LP la catapulta internacionalment d'una manera absoluta, batent tots els rècords possibles que hi havien fins a la data interpretats per una artista femenina. Això diu molt d'aquest disc.
0: Déu-n'hi-do.
1: El disc Whitney es converteix en l'àlbum llançat per una dona amb més números 1 de la història en el seu moment i supera el Super Like a Virgin de Madonna, fins i tot.
0: I mira que va sonar, el de Madonna.
1: Si va sonar, doncs mira, aquest és el segon disc, que és el segon disc de la Whitney Houston, supera a Like a Virgin de Madonna, que fins ara era la artista femenina amb més números 1, i és que, a més, empata amb un fenomen mundial que hi havia aleshores, que és el Faith del George Michael, que ho estava empatant, que es va... Doncs mira, doncs la Whitney Houston li empata amb números 1, val? El que passa és que la Whitney Houston és un artista, és que és tan famosa, és una mica, a mi em recorda amb això de les llistes, com el Michael Jackson,
0: Així
1: que...
0: Sí, i tant.
1: Ens la trobarem més endavant, probablement un parell de vegades, amb el disc Whitney Houston.
0: Home, quan s'han tingut tants èxits,
1: i amb la banda sonora del Guardaespaldes, que també va vendre moltíssim.
0: Et diré una cosa, el Michael Jackson apareixerà també dintre de les superventes d'èpoques passades en moltes vegades més, perquè va tenir un grapat d'èxits enorme.
1: Aquests dos la van patar. En aquest disc que trobem, a més del tema que escoltarem, trobem el So Emotional, el Love Will Save the Day, o sigui, una sèrie de cançons que van arribar al número 1 a tot arreu. Malauradament, com sabeu, la Whitney Houston, l'any 2012, a la jove edat de 48 anys...
0: Lamentablement.
1: Ens va deixar, que ja ha plogut, 2012. O sigui, ja fa 14 anys que es va morir la Whitney Houston. Però res, avui recordem aquest gran disc i recordem el seu I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me per posar una mica de ballaruca aquesta tarda de calor apostoflant
0: i el que
1: i
0: queda
1: i pensar-hi a sortir al carrer i prendre's una cerveseta a la salut d'estils. Vinga, som-hi.

0: Whitney Houston, una de las voces más espectaculares de la historia. Por cierto, Joan, ¿no nos has dicho la cantidad de discos que se vendieron
1: bueno,
0: en su día?
1: No ho he dit perquè és que hi ha un misteri envoltant aquest disc.
0: Com que hi ha un misteri? A veure,
1: hi ha un misteri aclara. Diu que està sobre els 25 milions, però es van perdre moltes còpies, i probablement s'hagi superat aquesta quantitat, però oficialment estaríem... sobre els 25 milions, vinga, ho deixem aquí.
0: Vale, pues mira, ja sabem una miqueta...
1: Hi ha un misteri, si busques les informacions aquí per internet i tal, diuen que, hòsties, que va vendre 25 milions, però que potser en va vendre molts més, però no se sap. Imagina't, algú va fer l'agost amb aquest disc i no ho ha publicat.
0: Que la gent investigui a través d'internet, que avui és molt fàcil amb la IA.
1: Exacte. No, però jo perquè jo ho he mirat, m'he informat i... I sí, es parla de 25, però és que hi ha algunes fonts que diuen... No se sabe con exactitud.
0: Bueno, pues lo deixem aquí.
1: Vale? Bueno, va, deixem un 25, que estem ja amb una xifra...
0: Bastant respectable.
1: Bastant respectable, ja m'agradaria dir.
0: Molt bé, Joan. Vinga. Pues anem per la música dance, que ja la tenim aquí preparada. Avui pues, tenim nada más y nada menos que Tylon Dayne. Dayne. Es un tema del año 1988 que suena de esta manera y que se titula Díselo a mi corazón.

0: Verdaderamente la música dance es que te hace mover, pero bueno, el tiempo también nos mueve rápidamente. En fin, nos vamos a ir ahora con nuestro amigo Albert. Albert, que hoy pues tiene una curiosidad musical bastante interesante. ¿Qué te parece si la escuchamos y a ver qué nos cuenta?
1: Efectivament, avui parlaré del primer èxit pop-rock internacional d'un grup espanyol. Corria l'any 1966 i es tracta del Black is Black de Los Bravos, inclòs el seu primer àlbum, titulat igual, Black is Black. El que estem sentint és la versió del trio francès Belle Époque, que 11 anys després, en 1977, omplia les pistes de ball, aconseguint arribar al top 5 de diferents països i fins i tot al número 1, Austràlia. Anem a parlar de l'origen. La banda Los Bravos es va formar el 1965 després d'una trobada dels grups de Runaways i Los Sonor a una discoteca de Cala Major a Palma de Mallorca. Quedant com a cantant l'alemany Mike Kogel, posteriorment conegut com a Mike Kennedy, i el baix i bateria de Runaways, més el guitarra i el teclista de Los Sonor. Una altra dada curiosa, per gravar aquest primer àlbum van anar a uns estudis de Londres, però resulta que per una llei proteccionista només podien tocar músics britànics. Així que Mike sí que va cantar, però la resta només van poder intervenir alguns cors i mirar asseguts. El que sí que va passar és que quan els britànics marxaven per l'hora del té, els espanyols aprofitaven per agafar els instruments ràpidament i així van gravar des tranquis el tema de la moto. Una altra curiositat, es diu que un d'aquests músics d'estudi va ser en Jimmy Page, el futur líder de Led Zeppelin, però no acaba d'estar clar, sobretot que fos amb aquest tema Black is Black. I més curiositats, un cop enllestit, quan va començar a sonar en les ràdios dels Estats Units, la gent va creure que es tractava d'un nou tema de Jim Pitney per la similitud de les veus. Això probablement va contribuir al ràpid èxit allà, arribant al número 4 de les llistes Billboard, i també cal destacar la segona posició al Regne Unit i la primera al Canadà. Tot els anava de fàbula, fins i tot van fer dues pel·lícules, però el 1968 la cosa es va torçar. D'una banda van perdre el teclista Manuel Fernández, de 25 anys, i d'altra banda en Mike va deixar el grup. Van començar a fer càstings per buscar substitut i sabeu que Jesús de la Rosa, qui seria líder i ànima de Triana, hi va participar? No va ser triat com a cantant, però sí que va arribar a fer de teclista i cors abans de marxar i crear Triana. I ara ja, sense més demora, viatgem 60 anys enrere per recordar la versió original de Los Bravos.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

detrás de un as que marxes com la sorra al vent i els teus records.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'estic

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Full party, festa de final de curs. Per celebrar el final d'aquest curs escolar i donar la benvinguda a l'estiu, obrirem la piscina municipal de la Muntanyeta només per a vosaltres. Si tens entre 14 i 20 anys, ets de Sant Boi o bé estàs estudiant en un centre educatiu de Sant Boi, t'esperem a la Pool Party. Divendres 26 de juny de 8:45 a les 11 del vespre a la piscina municipal La Muntanyeta. Amb espai lliure, música a càrrec del DJ Fat Duo i més sorpreses. L'aforament és limitat i la inscripció obligatòria. Menors de 16 anys cal autorització per entrar i estudiants de Sant Boi no empadronats cal justificant del centre d'estudi. Més info i inscripcions @joventutsantboi i al WhatsApp 673-03-64-95. Organitza Unitat d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.com.

Senyores, senyors, molt bona nit i rebeu la més cordial salutació i benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que dediquem a tots els afeccionats al jazz, els més veterans, els nouvinguts i els que ho seran en breu i potser encara avui no ho saben. Doncs bé, per tots, aquests 60 minuts en els que us oferirem el millor jazz de la nostra discoteca. Avui, al voltant del tema The End of a Love Affair, una balada escrita l'any 1951 pel compositor nord-americà Edward C. Reading i que la primera que ho va enregistrar en aquell mateix 1951 va ser la vocalista Margaret Whiting. Doncs bé, a partir d'aquestes centenars de versions, moltes interpretades per vocalistes, és un tema molt estimat pels i les cantants. Versions com les de Dinah Shore, acompanyada de l'orquestra d'Henri René, també de l'any 1951, Mabel Mercer del 1952, Johnny Hartman del 56, Frank Sinatra amb l'orquestra de Nelson Riddle en el 57, Billie Holiday en el 58, Nat King Cole amb orquestra dirigida per Gordon Jenkins l'any 1963, Ernestine Anderson el 67, Tony Bennett el 72, Mark Murphy el 1985, Laura Vigi el 93, Mina Gossi 2004, Jonathan Pérez de 2018, etc, etc. El llistat és molt més ampli i a més hauríem de sumar les versions exclusivament instrumentals de les que alguna d'elles hem seleccionat per oferir-les al llarg del programa.

Doncs bé, com tenim per norma aquestes versions, us les oferirem en un estricte ordre cronològic, començant per la més antiga, per finalitzar per la més actual, de les que disposem, evidentment, i com és norma del programa, en versions exclusivament instrumentals. I comencem, i ho farem rebent el trio del pianista George Wallington, que el 4 del 5 del 1956 va enregistrar un àlbum titulat Night Music, que contenia 11 temes. El segon de la cara B era precisament aquest The End of a Love Affair.

Doncs bé, hem començat la selecció d'avui amb la versió d'aquest trio liderat pel pianista George Wallington, un trio completat per Teddy Kotlik al contrabaix i Nick Stavoulas a la bateria. A tall d'informació dic que George Wallington va néixer a Palermo, a Sicília, el 27 d'octubre de l'any 1924, tot i que just nascut els seus pares es van traslladar als Estats Units. El seu nom real era Jacinto Figlia. Gran músic i un dels arquetips del pianista Bob. Bé, el nostre següent convidat també és un trio i a més ha liderat per un pianista. En aquest cas estic parlant del senyor Lou Levy, músic nascut a Chicago, a l'estat d'Illinois, el 5 de març del 1928 i que ens va deixar la població de Dana Point, a Califòrnia, el 23 de gener del 2001. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del nostre tema d'avui.

titula Plays Baby Grand Jazz. Doncs bé, d'aquest àlbum hem recuperat aquesta versió que tot just acabem d'escoltar. Lou Levy al piano, Max Bennett al contrabaix i Just Johnson a la bateria han estat els protagonistes. I continuem. El tercer convidat de la nit és el saxofonista Dexter Gordon. En aquest cas retrocedirem fins l'any 1961, concretament fins al 9 de maig, i ens situarem en els estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població de Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey, perquè aquell dia Dexter Gordon enregistra un àlbum el que titularia Dexter Calling i en el que figurava aquesta enèrgica versió. Sense més, escoltem-la.

Doncs bé, perdó, com dèiem a la presentació de l'àlbum Dexter Calling, que per cert es publicaria l'any 1962 en el prestigiós segell discogràfic Blue Note, hem recuperat aquesta versió que ha estat protagonitzada per Dexter Gordon al saxo tenor i direcció, Kenny Drip al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. I avancem, avancem en el temps, ara per situar-nos en el 1965, en el que el gran guitarrista Wes Montgomery, per l'ocasió, acompanyat d'una gran big band amb arranjaments i direcció d'Oliver Nelson i pel segell Verve, enregistra un disc que es publicaria amb el títol de Going Out of My Head. Doncs bé, dins d'aquest disc, aquesta versió del The End of Love Affair, el nostre tema d'avui.

Doncs bé, Wes Montgomery, el gran mestre de la guitarra, acompanyat d'una gran big band formada pel bo i millor de l'escena jazzística d'aquell moment. A tall d'exemple, dic que van participar Phil Woods, per exemple, saxo alt i clarinet, Herbie Hancock estava al piano, George Duvivier al contrabaix, Jimmy Cleveland al trombó, Donald Byrd a la trompeta, Joe Newman també a la trompeta, etc, etc. No els anomenaré a tots per tal de no fer-me farragós. Bé, i continuem fent camí, ara per aturar-nos en l'any 1976, quan un altre guitarrista, però d'estil molt allunyat al de Wes Montgomery, enregistra un àlbum titulat The Influence. Ho fa pel segell Xanadu. Parlo d'un altre gran mestre de la guitarra, el senyor Jimmy Rennie. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Jimmy Rennie a la guitarra, que ens ha deixat aquesta càlida i lírica lectura d'aquest The End of Love Affair, el tema al que estem dedicant al programa. Tot i que ho he apuntat a la presentació, el disc és a trio, però concretament el formaven Sam Jones al contrabaix, Bill Higgins a la bateria i evidentment el propi Jimmy Rennie a la guitarra i direcció. Però en aquest tema, doncs, tal i com has escoltat, està a càrrec exclusiu del gran Jimmy Rennie. I de 1976 ara farem un salt important, perquè ens traslladarem fins l'any 1993. I és que volem rebre a un dels saxofonistes tenors més importants del panorama jazzístic actual. Estic referint-me al senyor Eric Alexander, músic nascut el 4 d'agost de l'any 1968 a Illinois, a Chicago, i un dels grans especialistes del bop i del post-bop, que entre d'altres mèrits, que en té i molts, té el d'haver quedat segon en la competició de Thelonious Monk de saxo de l'any 1991, per darrere, concretament, de Joshua Redman i per davant de Chris Potter. Bé, com deia, l'any 1993 publica un àlbum titulat Straight Up, àlbum que s'havia enregistrat en els estudis Riverside de la població de Chicago. Doncs bé, anem a escoltar la seva...

Doncs bé, ells han estat Eric Alexander, el saxo tenor i líder de la sessió, Jim Rotondi a la trompeta, Harold Mavern al piano, John Weber al contrabaix i George Flutas a la bateria. Bé, i d'un saxofonista tenor a un altre, d'Eric Alexander a Houston Pearson, pel que confesso que és una de les meves febleses jazzístiques. Any 2003, any en el que publica i pel segell High Note un àlbum amb el títol de Social Call. És un àlbum que s'havia enregistrat el 8 de maig d'aquell mateix any en els estudis de Rudy Van Gelder. I això és una apreciació absolutament personal. Penso que és un disc molt i molt recomanable i, com diuen, per mostra un botó. Escoltem la versió que del tema, el nostre tema d'avui, fa el senyor Houston Pearson.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Houston Pearson, el saxo tenor i líder de la sessió, Stan Hope al piano, Paul Bollenbach a la guitarra, Pierre Olagat al contrabaix i Chip Witt a la bateria. Doncs bé, ara continuarem i ho farem d'una manera important, perquè de Houston Pearson, que com dit era un disc de l'any 2003, farem un salt de 10 anys per situar-nos en el 2013, quan el saxo alt Benjamin Herman enregistra un disc el que titula Café Solo a la ciutat d'Amsterdam, concretament el 5 de gener de l'any 2013. Està acompanyat de Ernst Glerum al contrabaix i Josh Patoka a la bateria. Benjamin Herman al saxo alt. Escoltem-lo.

Doncs ben, ja gairebé, gairebé que arribarem al final del nostre programa d'avui i ho farem amb la versió, una última versió concretament de l'any 2016, que va a càrrec de Greg Abate i Phil Woods, dos grans saxofonistes alts, i que tant se val a l'ordre que anomenem Greg Abate o Phil Woods i Phil Woods o Greg Abate, que tant se val a l'ordre d'acompanyants. Estan acompanyats pel pianista Tim Ray, piano, John Lockwood al contrabaix i Mark Walker a la bateria. I amb ell us direm adéu, un adéu, això sí, temporal, perquè la nostra intenció és tornar la setmana propera amb un nou estàndard i el seu corresponent repàs cronològic.

Doncs bé, tal com dèiem abans, Greg Abate, Phil Butch, que tant, tant se val l'ordre en els que anomenem. Bé, només ens queda que rebeu el nostre agraïment per la teva sintonia, recordar-te que si és del teu interès pots tornar a escoltar el programa mitjançant el servei de podcast que té establert l'emissora. I per últim, sàpigues que també el penjarem en el portal d'ivoscom.com, que si no el teniu instal·lat ho podeu fer baixant-lo des de qualsevol buscador, és gratuït, i si busques jazz setmanal guió 2 tindràs un munt de programes a la teva disposició. Gràcies i m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'un...

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.